0: Són 2:15.
1: Edició cap de setmana. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Olga Rodríguez.
0: Bon dia. A Tarragona plora la mort dels tres menors ofegats divendres a la platja. Aquesta matinada ha mort el tercer noi, que va haver de ser rescatat quan es banyava amb un grup d'amics. Tres no van poder sortir de l'aigua. Tenien entre 12 i 13 anys. Aquest migdia s'ha fet un acte de record i un minut de silenci i ha assistit el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el consistori de Tarragona, encapçalat per l'alcalde Rubén Viñuales. L'Ajuntament ha declarat tres dies de dol oficial. Els fets van passar divendres a primera hora de la tarda, quan un grup d'adolescents es banyava en una zona de roques entre les platges de la Rabassada i el Miracle, fora de la vista dels socorristes, i onejava la bandera groga per un atxa. Ha arribat ja l'onada de calor anunciada, que tindrem, si més no, fins al dia de Sant Joan, amb els termòmetres enfilats als 40 graus i més. També nits molt caloroses. Aquesta nit passada s'han superat els 25 graus al Raval, a Barcelona. Situació i previsió, emet Noelia García.
2: Avui diumenge és el primer dia de la primera onada de calor d'aquesta temporada. Ens deixarà altes temperatures i una calor important. Avui ja superaran els 40 graus a zones de la depressió central, també els 38 graus de l'Empordà i a moltes zones de l'interior 36 graus o més. Demà els termòmetres pujaran una mica més. 41 graus a Lleida, 37 a Girona, 34 a Barcelona i 31 graus a Tarragona. Les temperatures mínimes marcaran 24 graus a Barcelona i 20 a Girona. És una informació d'AEMET.
0: I fem un repàs a la situació a les carreteres. Servei Català de Trànsit, Sílvia de l'Amo.
3: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments hem de dir que hi ha dos accidents greus a la C32. Un a Argentona, en sentit Girona, amb un carril obert només, i un altre a Mataró, just al túnel, en sentit Barcelona, un carril tallat i 2 quilòmetres més de lentitud. En el cas de la B20, a Santa Coloma, un altre accident, en sentit Trinitat, un carril tallat, també aturades, i en aquests moments la C31 tallada al Prat per un acte esportiu, per tant, desviaments senyalitzats. Com sempre, demanar-vos cautela. Molt bona tarda.
0: Amb l'Albert Bacas als comandaments tècnics, el Javier Martínez a control central, comencem.
1: Edició cap de setmana. Olga Rodríguez.
0: De record, els tres nois de Tarragona ofegats a la platja. Aquesta matinada n'ha mort el tercer. Els fets, recordem, van passar divendres quan un grup d'adolescents es banyàvem a la platja en una zona de roques i estaven fora de la vista dels socorristes. En aquells moments s'hi onejava la bandera groga per un atxa. Joaquín Calvente.
4: Sí, consternació a Tarragona per la mort dels tres infants, el Michael, l'Elias i l'Andín. La ciutat viu avui el segon dia de dol oficial i aquest migdia davant de l'Ajuntament s'ha dut a terme un minut de silenci marcat per l'emoció i el dolor i trencat per un llarg aplaudiment. A la concentració en senyal de dol pel traspàs dels joves han estat presents alguns dels familiars, entre llàgrimes, abraçades i gestos de consol entre ells. També han assistit el president de la Generalitat, Salvador Illa, l'alcalde, Rubén Viñuales, entre d'altres membres del govern i del consistori, a més de veïns i amics que han retut homenatge als menors. A la plaça de la Font, un equip de psicòlegs i sanitaris del SEM hi han atès alguns assistents afectats. Desolació també al Club Esportiu La Floresta per l'absència del Michael, el primer dels nois morts, capità de l'equip infantil, a qui van retre homenatge ahir unes 150 persones.
0: Crida a extrema la precaució al medi natural, també davant el risc elevat d'incendis forestals en aquesta onada de calor, tot just avui que comença l'estiu i a les portes de la Revetlla de Sant Joan. Tot plegat un còctel perillós, per això es demana la col·laboració de tothom per evitar incidents greus. Anem a Lleida, que és la pitjor parada d'aquesta onada de calor. Pepa Sant Genís.
5: Lleida s'endú la pitjor part d'aquesta onada de calor a Catalunya amb temperatures que avui poden arribar a 40 graus a la plana de Ponent. A la plana es troben en plena campanya de la sega de cereals i el risc d'incendi és molt alt. Protecció Civil ha activat el pla Alfa 3, que no prohibeix, però sí que recomana parar l'activitat de la sega a les hores de més calor, entre altres mesures. Vicenç Pasqual, responsable de cereals de Jarc.
6: Estem a Alfa 3, s'ha de notificar a Onet, als agents rurals, i es recomana que no siga a les hores de migdia, però no és una obligació. La gent no pare, perquè la millor mesura contra el foc és tindre els camps segats.
5: Els camps de fruita comencen a collir abans, a les 6 del matí, acaben abans de dinar, per evitar les hores amb les temperatures més altes. A la ciutat de Lleida, on també hi ha activada l'alerta per calor, avui les piscines municipals han obert abans. Carles i Juan tenen d'alcalde.
7: Com a mesura excepcional, sí que hem decidit aquest diumenge que les piscines municipals obrin a les 10 del matí, una hora abans de lo habitual, i de manera interrompuda fins a les 8 i mitja del vespre.
5: A les 10 del matí els termòmetres a Lleida ja marcaven 30 graus i els usuaris han agraït poder gaudir abans de les piscines.
8: Ellos lo que quería venir a la piscina. Si hoy se abrió muy pronto. Dorme con la piscina en la cabeza.
9: Por la mañana, oh, esto se da gusto esta. Muy bien, muy bien, muy bien. Yo estoy muy contenta.
10: Estamos aquí hasta casi la una. Però, en fi, se passa bé, se passa bé. Boníssima, està molt bona, sí.
5: A banda de les piscines, la ciutat de Lleida disposa de més de mig centenar de refugis climàtics.
0: Santi Segalà és el cap de l'àrea de predicció del Meteocat, el Servei Meteorològic de Catalunya. Benvingut.
11: Hola, molt bon dia.
0: Calor extrema des d'avui, sobretot a les comarques de Ponent, és ja un clàssic, però no es queda només aquí. On hem de parar atenció? On es dispararan més els termòmetres?
11: Bé, doncs estem davant d'un episodi de calor, que ja l'hem qualificat d'una ala de calor, precisament perquè la definició d'aquest terme és que es puguin produir la superació d'aquests llindars de calor elevats tres dies consecutius o més, i això es complirà començant avui diumenge i com a mínim fins dimarts de la setmana vinent. Com bé deies, esperem temperatures ja avui diumenge que estiguin per sobre dels 40 graus a les comarques de Ponent. De fet, avui creiem que se superarà per primera vegada aquest any 2026 aquest llindar de 40 graus, però demà dilluns serà el dia àlgid. Si consulteu els avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, els avisos de situació meteorològica de perill, veureu que demà doncs, hi ha gairebé la totalitat de Catalunya en avís, fins i tot amb grau de perill 4, no només l'interior, sinó també molts sectors del litoral i prelitoral. De cara a dimarts, sembla que aquesta calor podria afluixar una mica, tot i que encara es podrien superar aquests llindars de calor a l'interior de Catalunya, i a partir de dimecres, segurament dia de Sant Joan, tot i la calor ens acompanyarà encara durant 8 o 10 dies més, sembla que rematrà una miqueta.
0: Primera onada de calor, però segurament que no serà l'última. Com preveieu que serà aquest estiu? Molt calorós, molt sec, com ens hem de preparar?
11: Doncs aquí, quan mirem els models estacionals, que precisament són aquests models meteorològics que ens indiquen doncs, la predicció de cara als pròxims mesos, doncs ens fan veure que de cara al mes de juliol, a l'agost i al setembre, l'anomalia prevista de temperatura estaria per sobre de la mitjana climàtica. Això què vol dir? Doncs que ens espera un estiu per sobre del que correspondria per l'època de l'any, doncs pel que fa a temperatura. Això no és estrany, de fet, ja portem 4 estius des de l'any 22, 23, 24 i 25 que estem constatant que aquestes temperatures són estiu rere estiu, cada cop més altes, es van batent rècords i sembla que això no tingui aturador.
0: Senyor Segalà, estem veient com aquests episodis de calor són cada cop més habituals, tant de dia com de nit, no? Perquè tenim nits tropicals, tòrrides, roents, hi ha diferents adjectius en funció dels graus. Aquesta nit passada, per exemple, ha estat molt càlida. Li haig de dir que jo, a prop de les 10 de la nit, quan sortia de la feina i anava a casa, el cotxe marcava 28 graus i havia estat tot el dia a la fresca.
11: Sí, sí, s'ha de parar atenció no només amb les temperatures de dia. De fet, els valors són molt escandalosos, no? Aquests valors de 38, 40, 40... 42 graus són molt escandalosos, però hem de parar atenció també a les temperatures de nit. Com bé dius, baixen cada cop menys i, de fet, els valors nocturns aquesta matinada s'han registrat una mínima per sobre dels 26 graus a l'estació meteorològica que tenim al Raval, al centre de Barcelona. Recordo també que nosaltres avui hem emès els primers avisos per calor nocturna que afecten la nit de diumenge cap a dilluns i la de dilluns cap a dimarts. Per tant, dos nits en què haurem de conviure amb temperatures per sobre dels 20 graus en molts sectors de Catalunya, és a dir, nits tropicals i també nits tòrrides, sobretot a punts del litoral. Valors que no baixaran dels 25 graus en molts sectors de la zona metropolitana de Barcelona, però també a d'altres indrets del país. Ens comenten des del Departament de Salut que un dels problemes principals no és només les temperatures diurnes, no aquests valors tan elevats de temperatura màxima, sinó també les nits en què costa dormir, que el cos no es recupera i que, malauradament, amb aquestes temperatures, doncs, la salut també són recent.
0: Temperatures més altes del que toca, tant de dia com de nit. També la temperatura del mar és més alta. Episodis de pluges torrencials i tempestes, tot això és conseqüència del canvi climàtic?
11: Doncs la pujada de temperatura segur és una conseqüència que, com comentava, doncs es constata en totes les estacions, en totes les dades que nosaltres anem recollint. De fet, convido a l'audiència que consulti a través del nostre web, www.meteo.cat, o a través de les nostres xarxes socials, el butlletí anual d'indicadors climàtics que hem tret fa pocs dies, de l'any 2025, on es veu, doncs, que, per exemple, una de les dades concloents és que aquest any 2025 continuem per quart any consecutiu amb una anomalia de temperatura per sobre dels 2 graus del que correspondria, doncs, com a mitjana climàtica quan el planeta s'està escalfant a raó, doncs, de 1,4 o 1,5 graus. Catalunya ja portem 4 anys per sobre dels 2 graus, amb la qual cosa, doncs, és una constatació precisament de que això és conseqüència del canvi climàtic. Un altre factor és el que comentaves, no? Els fenòmens extrems, veiem els últims anys, doncs, com hi ha fenòmens com el temporal Glòria l'any 2020, la Dana de València a l'any 2024, són fenòmens que, doncs, excedeixen, diguéssim, de la normalitat, però que cada cop observem que són més freqüents, i un dels factors que afavoreix, no és l'únic, però és un dels ingredients que sí o sí necessitem, és que la temperatura de l'aigua del mar sigui càlida com a aliment precisament d'aquestes tempestes, i això malauradament ja ho tenim ara. De fet, amb les dades que ens donaven dels últims dies en alguns sectors de la costa catalana, ja estem un grau i escaig per sobre del que correspondria per l'època de l'any.
0: Avisa a navegants, sobretot als negacionistes. Tot això us ha obligat a canviar els vostres mètodes a l'hora d'emetre els avisos meteorològics, les alertes, oi?
11: Sí, de fet, els avisos meteorològics, com no pot ser d'una altra manera, s'han d'adaptar precisament a la realitat, no?, i al que necessita la ciutadania. Recentment vam fer un canvi significatiu amb els llindars de pluja, precisament en aquest sentit, no?, vam inaugurar un nou llindar que era el de 60 i 90 mil·límetres en 3 hores, un llindar que no teníem perquè aquest tipus de precipitacions, aquests patacs d'aigua, doncs es produïen de manera poc freqüent, però cada cop veiem que són més normals i, per tant, hem hagut d'adaptar aquests avisos i hem inaugurat aquest nou llindar. En el cas actual, que parlem de la calor, també ha passat. Aquest any hem actualitzat els llindars de calor, que fins l'any passat es calculaven amb els darrers 10 anys de dades, una dada estadística dels darrers anys de dades, i aquest any el que hem fet ha sigut ampliar aquesta estadística dels darrers 15 anys. Això ha fet precisament que aquest valor s'aturi, perquè a causa de que els últims estius, doncs, com hem comentat abans, cada cop són més calorosos, aquest valor anava pujant i semblava que això no tingués aturador. El que hem fet ha sigut adaptar aquest llindar els darrers 15 anys de dades, i així tenim un valor més sòlid, més adient a la realitat, i que, a més, reflecteix més bé la relació que ha de tenir aquests avisos amb la salut, no? Precisament que siguin valors dels quals avisem nosaltres, que tinguin un enllaç directe precisament amb la salut, i també no oblidem amb el perill d'incendis.
0: Doncs ara en parlarem dels efectes de la calor en la salut. Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat, des d'on surten els avisos que després s'adreça a Protecció Civil en moments excepcionals com aquesta onada de calor amb la que hem començat l'estiu. Moltíssimes gràcies.
11: Gràcies a vosaltres.
0: I com dèiem, molta atenció als efectes de la calorada sobre la salut. Des de divendres, els serveis d'emergències mèdiques han atès 55 persones per aquesta causa. Especial atenció a les persones vulnerables, com ara gent gran, nadons i malalts crònics, perquè les altes temperatures afecten perillosament la seva salut. Maria Gómez.
12: Gorra, ulleres de sol i aigua són els acompanyants ideals per mitigar les conseqüències d'aquesta onada de calor. Però cal anar més enllà. Si ens fixem en la gent gran, cal revisar els seus tractaments. Jordi Mestre és metge de família i vocal de la Can Ficla, la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
13: Fàrmacs que afavoreixen que, per exemple, doncs, perdem més líquid, eh? A millor és necessari que els prengui per algunes patologies determinades.

0: treballar i ha d'estar en un lloc on la seva salut no estigui en risc.
1: Consciència també amb les persones que viuen i dormen al carrer i que no disposen de mecanismes o eines per poder-se refugiar de les altes temperatures. Les entitats vetllen pel seu benestar, però cal també la implicació de les administracions públiques.
2: Avui és el Dia Mundial de la ELA, l'esclerosi lateral amiotròfica, una malaltia neurodegenerativa que afecta 4.000 persones a tot l'estat, 600 a Catalunya. Hem volgut conèixer de prop el cas de l'Anna i en Severí i també què diu la ciència. Laura Zurriaga.
3: En Severí, de 68 anys, va ser diagnosticat d'ELA ara en fa 10. Ell i el seu entorn van haver d'adaptar-se a la nova realitat, com explica la seva dona, l'Anna.
4: Del coll en avall no hi ha cap extremitat que mogui res. Ell parla i menja normal, però a casa movem tot en grua, tenim cuidador una hora a la setmana de dilluns a divendres, que el venen a llevar, el dutxen i la resta del dia estic jo. Vaig plegar de treballar.
3: L'ELA és una malaltia minoritària, encara sense cura, però s'ha demostrat que un abordatge integral dels símptomes millora la qualitat de vida del pacient. Laura González és directora assistencial de la Fundació Catalana de l'ELA i de l'EAPS de la Fundació La Caixa.
5: L'únic tractament al dia d'avui a FICAS, no? Que allarga l'esperança de vida, és l'atenció integral i multidisciplinar. El malalt va a la unitat i es visita amb tots els especialistes, no només amb el neuròleg, no, el neuròleg, dietista, el metge rehabilitador.
3: Els avenços en els biomarcadors i les tecnologies digitals permetran predir millor l'evolució de la malaltia per desenvolupar tractaments personalitzats en un futur, ja que l'ELA no afecta dues persones per igual. Davant la incertesa, l'acompanyament al pacient que fan des de la Fundació Miquel Valls, explica la Laura, és fonamental.
5: És acompanyar-los en tot el procés, que mai estiguin sols, que puguin, no?, si tenen alguna angoixa, que nosaltres li puguem donar els recursos necessaris, no?
3: La primera llei d'ELA de l'Estat, aprovada per unanimitat l'any 2024, ha millorat els recursos financers i assistencials, però professionals sanitaris i afectats assenyalen que encara cal adaptar-los a la casuística de cada pacient.
5: Ja tenim el problema del complement de gran invalidesa. Tota la gent, les persones que cobren una gran invalidesa, se'ls descompta aquest complement, i això fa que no els llarg amb els diners que dona la llei no els doni per cobrir l'atenció de cuidadors i han d'acabar assumint ells, no, el cost. Després tenim el gran problema que no hi ha cuidadors especialitzats.
3: Amb tot, els avenços cap a una medicina de precisió dibuixen un horitzó esperançador.
4: Nosaltres potser no hi arribarem, però que en un futur, almenys la gent que hi hagi, no passin per el que passem nosaltres.
3: Amb motiu del Dia Mundial de l'ELA, les façanes d'edificis històrics d'una desena de ciutats catalanes s'il·luminaran de verd. També s'ha fet una campanya de sensibilització a les xarxes socials.
2: La realitat de la ELA. No marxis, Laura, perquè volem que ens parlis d'un altre tema. Les persones que treballen amb mascotes a l'oficina diuen que millora la convivència i genera un ambient de feina més relaxat. Avui és el Dia Mundial de portar el gos a l'oficina i hem volgut parlar amb l'empresa pionera en aquesta iniciativa al nostre país.
3: Reducció de l'estrès laboral, una millor conciliació i que el gos no passi tantes hores sol són alguns dels beneficis que assenyalen els treballadors a les oficines on els companys peluts són benvinguts.
6: És un encanto de perrito. Les da buenas vibes cuando sales de reunión o estás un poco estresada o lo que sea que pase.
7: Bueno, el hecho de poder traerlo conmigo hace que pueda conciliar mucho mejor y yo creo que también al final es bueno para él porque sale de la rutina, conoce a gente, interactúa con otros perros.
8: Para mí fue algo muy importante a considerar cuando me uní a la empresa.
3: Mariela Kratochville, cap d'operacions Dogbilly, empresa pionera al país, des de fa una dècada assenyala que el respecte és la clau de l'èxit.
9: Genera un ambiente de trabajo más relajado. Los perros además suelen convertirse en un punto de conexión entre compañeros y ayudan a interactuar y a romper ciertas barreras. Es verdad que es una iniciativa que se tiene que plantear siempre desde la responsabilidad y desde el sentido común.
3: Els beneficis empresarials inclouen la millora de la productivitat o la captació de talent, sobretot talent jove. Gerard Bagaria, director de Mars Iberia.
10: Hem tret la conclusió de que pràcticament el 50% de les persones consideraria canviar de feina per anar a un lloc, a una oficina, on acceptin mascotes.
3: Segons una enquesta de març, a més, 7 de cada 10 persones en edat de treballar s'animaria a adoptar un animal si sabés que el pot acompanyar a la feina.
2: 150.000 persones han passat per la 33a edició del Sonar al recinte firal de Gran Via de l'Hospitalet. Les actuacions de The Prodigy, que sentim, Namasenda i Who Made Who, han posat punt final aquest dissabte al festival, que ha comptat amb més d'un centenar d'actuacions. I més propostes musicals.

0: Pèls, el musical Cop de Rock, que Degoll Llegón va estrenar fa 15 anys, torna a Barcelona i es veurà al Teatre Coliseum al setembre. La companyia La Barca signa la nova producció d'aquest homenatge al rock català. Marta Arquín.
1: Però recordeu que ja podeu comprar la maqueta de Cop de Rock.
2: Un homenatge aquell espectacle que tanta gent va veure, que tanta gent recorda amb molta il·lusió.
3: Cop de Rock és el gran musical del rock català, una història d'amor i amistat amb una banda sonora de tota una generació, amb temes dels anys 90 i 2000, de Sau, Sopa de Cabra, L'Exambusto, Els Pets o Gossos. Degoll Llegón va estrenar-lo el 2011 i, coincidint amb el 15è aniversari, la jove companyia La Barca portarà al setembre al Teatre Coliseum de Barcelona una nova producció amb direcció i repartiment diferents, però amb la mateixa essència de l'original, del que manté part de l'escenografia. Jofre Verdolet, cap de producció de La Barca, és el director musical i un dels protagonistes del nou muntatge.
2: Des d'una mirada que és 15 anys després, una generació no vam viure aquella època, no vam viure el rock català, som nascuts després, no? Ens el fem nostre, estimem aquestes cançons, també les volem traslladar a la nostra generació, que això també és una cosa molt, molt bonica, i ho fem doncs, intentant, efectivament, mantenir l'essència de l'espectacle.
4: Hores que passen com sempre,
3: la nova producció de Cop de Rock, ja estrenada a Vic, farà 5 funcions al Teatre Coliseum, del 3 al 6 de setembre. La intenció és poder girar després per Catalunya.

0: l'homenatge al rock català i ara l'esport català, i avui l'atenció se centra en el Mundial, molt lluny d'aquí de Catalunya. Avui, segon partit de la selecció espanyola. Àlex Carazo, bona tarda.
1: Bona tarda. A les 6 de la tarda, de nou a Atlanta, on Espanya va empatar davant Cap Verd a la primera jornada. La selecció s'enfronta a l'Aràbia Saudita a la segona jornada de la fase de grups. Per la situació actual a la classificació, podríem dir que no és imperatiu guanyar, però perquè els quatre membres del grup estan empatats a punts, però després del debut que mencionàvem d'Espanya davant de Cap Verd i tractant-se de nou d'un rival previsiblement inferior, és partit perquè la selecció espanyola no només guanyi, sinó que també convenci. El seleccionador Luis de la Fuente assegura que hi haurà canvis.
2: Veremos a ver los cambios, si son necesarios, creo que sí, algunos, pero no por... Tampoco porque hay alguien que lo haya hecho mejor o peor, ¿no? Simplemente porque a partido hay veces que te demanda, o pensamos que demanda darle continuidad, y otros hacer algún cambio que aporte cosas diferentes, nada más, que características y virtudes diferentes a una idea.
1: Dins d'aquests possibles canvis, evidentment el focus està sobre la figura de Lamine Yamal. Jugarà de titular de la Fuente.
2: Está bien, es la mejor noticia. Veremos el tiempo que consideramos oportuno. Ya sé que diréis desde el comienzo, en el segundo tiempo... Lo más importante es que está de vuelta, al igual que otros compañeros, y que está con unas ganas tremendas de hacer algo importante en este campeonato. Esa es la mejor de las noticias.
1: I també escoltem ara paraules d'Emeric Laporte sobre si l'equip segueix sent optimista.
3: Estando empatados todos a nivel de puntos y teniendo dos partidos por delante, que depende de nosotros mismos. Entonces, sabiendo eso, creo que podemos serlo.
1: Doncs recordem l'horari d'aquest Espanya-Aràbia Saudita, 6 de la tarda en directe a la 1 de Televisió Espanyola. Pel que fa a la resta del Mundial, avui també es disputa el Bèlgica-Iran a les 9 de la nit, Uruguai-Cap Verd a les 12, l'altre partit del grup d'Espanya, i Nova Zelanda-Egipte a les 3 de la matinada. D'ahir, Països Baixos 5, Suècia 1, Alemanya 2, Costa de Marfil 1, Equador 0, Curaçao 0 i Tunísia 0, Japó 4. Parlàvem ahir de la lesió de Rafinha, la selecció brasilera ha confirmat aquestes molèsties a la part posterior de la cuixa, recaiguda de la darrera lesió del brasiler. Per ella i molt el Mundial pel jugador blaugrana, però Brasil de moment ha decidit que segueixi la convocatòria per veure com evoluciona. I a Sabadell segur que encara continua la festa de celebració de l'ascens a segona divisió des de divendres. Ahir, recepció oficial a l'Ajuntament, els jugadors van sortir al balcó a parlar amb els aficionats i l'entrenador Ferran Costa va atendre a tablet deportivo de Radio Nacional.
4: Darle valor a ese trabajo tan bueno que han hecho durante tantos meses. Es dificilísimo de este fútbol semiprofesional a ese fútbol profesional. El filtro es muy, muy grande y para poder tener opciones de acceder y de hacer muchísimas cosas bien y para poder dar ese paso definitivo, pues que implica prácticamente la excelencia.
1: Un rival que finalment no tindrà el Sabadell la propera temporada de segona divisió serà el Màlaga, que va guanyar 1-2 a l'Almeria a la tornada de la final d'ascens i torna a primera divisió junt amb, recordem, el Racing de Santander i el Deportivo de la Coruña.
0: I parlem de bàsquet, partit molt diferent el segon de la final de la CB per al Barça.
1: Derrota dura pel conjunt blaugrana, no tant pel general de l'eliminatòria, perquè ara la final està empatada a 1, sinó per com va arribar 27 punts de diferència, 102 a 75 va guanyar el València en un segon partit de la sèrie on el Barça pràcticament no va tenir opcions. Entrenador Xavi Pascual.
5: I quan hem començat a jugar per sota el marcador amb diferències de la segona part entre 10 i 15 punts, aquí ja hem perdut el nord, hem deixat de fer les coses bé, no? Ens hem vingut una mica avall i el partit s'ha trencat.
1: Ho deixava molt clar Xavi Pascual, havien perdut el nord. Convençut, això sí, que els dos següents partits al Palau seran crucials.
5: Com deia abans, s'ha de mirar en positiu la situació. Tenim un play-off, com si fos un play-off a tres partits, amb dos partits a casa, i els dos són consecutius, millor impossible. I el Palau ha de ser aquell Palau de les grans ocasions, ple, que ens ajudi molt, i a trobar aquella energia especial en moments complicats. I estem convençuts de que així serà.
1: Va tornar a jugar Tomas Satoranski, però ara el Barça està pendents de l'estat físic de Juani Marcos, que va patir un esquinç al turmell, i és dubte pel partit de demà perquè la final de l'ACB no s'atura pràcticament sense descans. El tercer partit de l'eliminatòria es disputa demà al Palau Blaugrana a les 8 del vespre. Un apunt de fitxatges, l'Uni Girona incorpora la pivot sevillana Marta García, procedent del Mallorca Palma, i es converteix en la cinquena novetat de l'equip gironí per la propera temporada. Per parlem ara d'una altra final, en aquest cas la de l'hoquei Lliga d'hoquei Patins. De nou, l'Igualada està obligat a guanyar per evitar el títol del Liceu i mantenir-se viu a la final. A dos quarts de nou, al pavelló de les Comes d'Igualada, Igualada i Liceu s'enfronten al quart partit de l'eliminatòria amb la sèrie 2-1 favorable al conjunt gallec. Escoltem l'entrenador del conjunt anoyenc, Marc Montaner.
6: Físicament som uns toros, així que hem d'estar bé. I després ja veurem si tenim aquest encert, aquesta sort, o si no la tenim, però... però físicament estarem bé. Amb ells som molt més forts, l'últim esforç, el diumenge serà l'últim partit a casa, passi el que passi, serà l'últim. I tant de bo si podem regalar una victòria i guanyar aquest quart partit, que és el que...
1: L'Igualada, recordem, buscar el seu 6è títol de l'hoquei Lliga, el primer des de 1997. MotoGP, Gran Premi de la República Txeca, al circuit de Brno. Manquen escassos 4 minuts perquè comenci la cursa. Marc Márquez surt quart, Viñales 12è i Àlex Rins 17è. Recordem que Àlex Márquez es va retirar del cap de setmana ahir per recuperar-se millor de les lesions patides a Montmeló. I qui tampoc hi serà avui és el líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha sigut desqualificat del Gran Premi per agredir a un comissari de pista. L'italià va caure a la cursa a l'esprint i quan van a recuperar la seva moto va empènyer i donar una bufetada a un dels comissaris que anava a ajudar-lo. Una cursa a l'esprint en la qual Marc Márquez va pujar al podi, tercer, continua retallant la distància amb el cap de la classificació, ajudat també per les accions de Bezzecchi. El pilot cerverí està a 65 punts del líder, Bagnaia ja va guanyar aquesta cursa a l'esprint i Ayogura va ser segon en Moto3. La victòria ha estat pel malaisi Danish i en Moto2 ha guanyat el valencià Ivan Hurtolà. Està en marxa ara mateix el desenllaç de la Volta Ciclista Femenina a Catalunya. De fet, estem als darrers quilòmetres, tercera i darrera etapa d'aquesta edició, amb sortida a Mataró i arribada pels carrers de Barcelona, on l'espluguenca Paula Blasi espera sentenciar la seva primera participació en victòria a la General. De fet, si no passa res estrany als darrers quilòmetres, ho farà, guanyarà la seva primera volta a Catalunya, Paula Blasi, tot després de la seva exhibició a l'etapa Regna, coronant l'estació d'esquí de la Molina. En solitari, Blasi va marxar els darrers 14 quilòmetres. L'escoltem.
7: És una carrera molt especial per mi, la porto marcada des de l'any passat que no vaig poder córrer i bueno, de fet ja fa dos anys quan vaig caure no vaig poder disputar el que m'hagués agradat. Estava bastant nerviosa perquè sabia que no era el guió que esperava, però sabia que podia passar alguna cosa així. Al final és un port bastant rodador i amb bastant vent, era bastant obert. Però bueno, també anava no amb les millors cames, així que he hagut de tirar molt mentalment i a dir porto molt temps preparant aquesta carrera i ho he donat tot.
1: Com diem, estem al tram final de la cursa. El grup gran està a uns escassos 5 quilòmetres d'arribar a la meta a Barcelona. I acabem parlant de tennis. Paula Badosa ha decidit no participar al torneig de Bad Homburg, a Alemanya, torneig d'herba, després de caure eliminada divendres al 8-500 de Berlín. La bagurenca alega una lesió a la cama. Estem només a 8 dies de l'inici del segon gran slam de l'any, Wimbledon. Estarem pendents de l'estat físic de Paula Badosa, que ja no jugarà més partits abans que arrenqui el torneig londinenc.
0: Gràcies, Àlex.
1: Bona tarda.
0: Acomiadem aquí l'audiència de Ràdio Nacional i Ràdio 5. Nosaltres continuem a Ràdio 4 amb el resum de l'edició cap de setmana.